0: Radio La Fiera 94.1 FM.
1: Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea.
0: El meneito de La Fiera 94.1 FM.